Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Donem les gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls. I com no, a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa, quan tornem, perquè tornarem. Mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, també ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció dels joves.
2: Hemos dicho en muchas ocasiones, el gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
1: Per la seva banda, el Partit Popular Europeu ha demanat un debat urgent al Parlament Europeu aquest setembre per tal d'abordar aquesta crisi i alerten que la situació posa en risc també la frontera exterior de la Unió Europea i l'espai Schengen. Se n'està parlant avui de tot plegat en una trobada de ministres d'Interior de la Unió Europea. I l'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%, una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol si ens remuntem al 2007. I els delictes al transport ferroviari català han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any gràcies a l'augment de la vigilància policial i a les investigacions contra bandes de carteristes. Segons els Mossos d'Esquadra, la reducció arriba, en el cas de Barcelona, un 40%. El 92% dels fets denunciats són furts o robatoris sense violència, principalment de mòbils i carteres, i la policia destaca que la desarticulació de grups organitzats ha estat clau per reduir la delinqüència als trens. I Protecció Civil ha reactivat les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua encara actiu, les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per l'incendi. I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir d'ara al migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados. I la vaga indefinida del personal de terra de Grandfors a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Molt bones, oients de Ràdio Molins de Rei. Ha arribat l'estiu i, doncs, és aquesta temporada en la que l'únic que sembla que passa és que pugen les temperatures. Però això no és veritat, i aquest programa, l'estiu que va canviar tot, us vinc a explicar, doncs, com és que l'estiu passen i han passat moltíssimes coses. En aquest programa, doncs, cada setmana podreu escoltar un esdeveniment important en la història que va succeir més o menys a l'estiu, en el qual us explicarem de manera, doncs, així, entre amics i no molt formal, què és el que va succeir i per què és estat important. Dit això, si voleu, acompanyeu-nos a l'estiu que va canviar tot.

Molt bones a tots. I és que, bueno, avui vinc a fer-vos una petita reflexió. I és que ara, aquestes nits d'estiu tan caloroses, doncs, quan estem aquí tranquil·lament, no?, ens seiem a la fresca, en una terrassa i mirem allà amunt, veiem la lluna com una vella amiga. A veure, és allà, és tranquil·la, il·lumina, també doncs, es fa companyia al mar, a tots els llocs, pràcticament. Però fa una mica més de mig segle, mirar la lluna no tenia res de poètic. Mirar el cel, de fet, als anys 50 i 60, era com mirar un camp de batalla invisible. Era l'escenari de la rivalitat més èpica i absurdament cara, també, i perillosa de la història de la humanitat. Avui vetjaré més l'estiu de 1969, però per entendre aquell estiu primer hem de retrocedir una dècada i entendre com de malament estaven les coses aquí baix. El món estava dit en dues meitats bastant evidents i que no es podien ni veure, els Estats Units i la Unió Soviètica. Era doncs, aquesta famosa Guerra Freda. Imagineu-vos dos veïns de l'escala que s'odien a mort, però cap dels dos s'atreveix a donar-li un cop de puny a l'altre perquè tots dos tenen la casa plena d'explosius i farien volar tot l'edifici i tampoc volen que els veïns que no han fet res acabin en aquest problema. Com que no podien enfrontar-se directament a la Terra sense provocar un apocalipsi nuclear, van decidir competir per veure qui la feia més grossa i on podien demostrar doncs, qui era el cap del barri o el president de la comunitat, no? I van decidir fer-ho a l'espai exterior. I la veritat sigui dita, al principi els Estats Units anaven perdent, però de golejada i bastant. Feien bastant de ridícul. És que l'octubre de 1957 els soviètics van llançar l'Sputnik 1, el primer satèl·lit artificial de la història. Visualment no era res de l'aire de l'altre món, o sigui, era una bola de metall de l'envia d'una pilota de platja, amb quatre antenes llargues i que passava uns 80 quilos, això sí. No tenia ni càmeres, no tenia ni sensors, només emetia una senyal de ràdio molt simple. Era com un pip, bip, bip. Però aquell bip va fer que a mig dels Estats Units se li tallés la digestió. Cada 90 minuts aquella bola comunista passava per sobre del cel americà. I qualsevol persona amb una ràdio, o que sigués un radioaficionat, ho podia escoltar. El pànic va ser tan real que el govern americà va témer doncs, que els russos estiguessin preparant-se per llançar bombes des de l'espai. I això va ser doncs, una bufetada bastant brutal. De fet, una dada curiosa d'aquells anys és que la desesperació americana per igualar els russos era tan gran que mentre un dels seus van llançar un coet de resposta. El Vanguard, que es va enlairar doncs, un metre, va perdre la potència i va explotar espectacularment davant de tota la premsa internacional. Els diaris europeus, molta mala bava, el van tatejar com el Flupnik o el Kaputnik, rient-se del nom original del Sputnik. Mentre els americans feien explotar cosetes a la platja de Florida, els soviètics seguien sumant punts. Van enviar la primera gosseta, la famosa i la pobra Laika. Després doncs, van enviar les gosses Belka i Strelka, que van tornar vives i, a més, van ser famoses, als Estats Units. Per això no va ser menys i va enviar un ximpanzé, que es deia Ham. Sí, abans d'enviar un senyor vestit amb traje espacial, van decidir enviar un mico a prema botons. Però el cop de gràcia va arribar el 12 d'abril del 1961, quan un jove pilot rus amb un somriure de pel·lícula, el Yuri Gagarin, es va convertir en el primer ésser humà en viatjar a l'espai. Va fer una volta a la Terra i va tornar sa i estalvi. Els despatxos de Washington se sentien plors des del carrer. Els marcadors anaven 5-0 a favor de la Unió Soviètica. Estaven perdent la carrera i la imatge de la nació líder al món s'estava enfonsant bastant.

Va ser en aquest ambient de pànic total quan el president dels Estats Units, John F. Kennedy, va decidir fer una fugida cap endavant i va dir, si estem perdent la cursa de 100 metres llisos, doncs va pensar que per què no canviaven les regles del joc i apostaven per fer una marató. El 1962, en un estadi ple de passada a la Universitat del Rice, Kennedy va posar davant d'un micròfon i va pronunciar el discurs que ho canviaria tot. Hem decidit anar a la lluna. Hem decidit anar a la lluna en aquesta dècada i fer altres coses. No perquè no siguin fàcils, sinó precisament perquè són difícils. La gent va aplaudir a rabiar. Va ser un moment èpic, d'aquells que et posen la pell de gallina. Però a l'interior de les oficines de la recent creada NASA, l'Agència Espacial Americana, els enginyers estaven agafant del cap amb les dues mans. El president acabava de prometre una cosa literalment impossible per l'època. Per posar-ho en perspectiva, era com si tu avui reuneixes a la teva família al menjador i els brometes doncs, que aquest cap de setmana construirem un cotxe volador amb aquells doncs, dos escuradents que tenim per allà tirats a la taula. I també doncs, amb unes tres comes de pollastre i una mica de cinta americana. En aquell moment la NASA no tenia un coet capaç d'arribar tan lluny, no sabien ni si l'ésser humà era capaç de sobreviure al viatge. Els ordinadors de l'època ocupaven habitacions senceres i per fer doncs, una mica les postes d'això ni tan sols sabien de què estava feta la Lluna. És a dir, alguns científics creien que era una mica de pols, però ningú sabia què era la Lluna i ni tan sols si podien aterrar allà a la Lluna. Però tenien dues coses molt importants que doncs, potser van marcar la diferència entre la vostra família construint un cotxe volador i la NASA, i és que tenien un xec en blanc del govern i ganes de venjança, que són dues coses molt importants que podeu, amb aquestes dues coses podeu fer tot el que us proposeu a la vostra vida. Per fer la realitat del Kennedy, calia construir una màquina més bèstia que s'hagués construït mai per l'ésser humà. El Saturn V, sota la direcció del Warren Von Braun, perdoneu pels noms que jo no tinc ni idea de pronunciar, un brillant enginyer que, no oblidem, havia creat míssils per a l'Alemanya nazi abans de ser fitxat pels americans, doncs la NASA va dissenyar un monstre que desafiava una mica la lògica fins al moment. El Saturn V feia 111 metres d'alçada i, per entendre'ns, si el poséssim enmig de Barcelona, seria gairebé tan alt com la Torre de Glòries i amb un estil bastant semblant. Però dissenyat per volar a l'espai, això sí. Pesava prop de 3.000 tones, bàsicament és el mateix que un vaixell de guerra sencer, i els motors de la base eren els motors F1, que eren tan potents que només d'engegar-se cada segon engolien 15 tones de combustible. O sigui, imagineu-vos la piscina municipal de Molins de Rei buidant-se sencera en pocs segons només per alimentar aquest coet. El soroll que generava l'enlairar-se era doncs, tan absolutament angoixador que generava ones de xoc capaces de fondre el formigó de la base i que els sismògrafs registraven com a petits terratrèmols inclús. Però el Saturn V no només era de la força bruta, faltava també molta precisió i aquí és on va entrar una història meravellosa i també molt poc explicada. L'exèrcit de les ombres. Per enviar a l'home a la Lluna van treballar-hi més de 400.000 persones i no tots eren senyors amb corbata, fumant a la sala de control com surt a les pel·lícules. De fet, una dada curiosa que us agradarà molt és que qui va dissenyar i fabricar el vestit dels astronautes, doncs potser us penseu que era un vestit especial com en escala individual. Però aquest vestit havia de protegir del fred extrem, de la calor extrema, de la radiació i, a més de tot això, el que havia de fer era que no es podia inflar com un globus i havia de permetre que l'astronauta també pogués moure els dits. O sigui, la indústria militar no se'n sortia de fer un traje amb aquestes característiques. I qui ho va poder aconseguir? Doncs l'empresa Playtex. Sí, sí, senyors i senyores, la famosa marca de sostenidors i faixes va guanyar el concurs perquè eren els únics que sabien com cosir teixits doncs, tan flexibles i resistents a una precisió mil·limètrica. Així que els herois de l'espai doncs, anaven protegits gràcies a l'experiència en roba interior. Un equip de costureres increïblement expertes les va cosir a mà, sabent que un fil fora de lloc significava la mort de l'astronauta. Com us heu quedat amb aquesta dada curiosa? També us preguntareu probablement pel programari informàtic, no? Perquè avui en dia doncs, portem telèfons a la butxaca que tenien milions de vegades la capacitat que un ordinador que tenia l'Apollo. L'ordinador de la nau tenia només uns quants kilobytes de capacitat. És a dir, imagineu-vos, si ara mateix a tu al mòbil de 256 gigas no et caben les fotos que fas, imagina com pots pilotar un avió amb una cosa que no arriba ni a un mega. Perquè us feu una idea. I un mega són 1024 gigas. Perdó, un giga són 1024 megas. I, bueno, res més a dir.
El tema és que aquest ordinador d'uns quants kilobytes de capacitat estava dirigit per una jove i brillant matemàtica anomenada Margaret Hamilton, i el més fort de tot és que, com en aquella època no hi havia disc durs ni cap USB ni llapis de memòria, el codi informàtic per aterrar la lluna el teixien unes senyores literalment fent passar fils de coure per dins i per fora d'unes anelles magnètiques minúscules. Un 1 era el fil per dins. Un 0 era el fil per fora. Era un treball d'artesania bastant pur. Si et perdies fent tu un punt, el punt del jersei, doncs imagina't la que li podries liar si t'equivocaves fent forats aquí, amb aquesta placa.

I així, a base de bilions de dòlars invents sobre la marxa i alguna tragèdia immensament dolorosa, com la pèrdua de la tripulació de l'Apollo 1 durant un entrenament, vam arribar a l'estiu de 1969, la dècada que havia posat al límit el president Kennedy, que havia estat assassinat i no ho podria veure. A més, s'estava a punt de celebrar aquesta promesa que ell havia fet. Era ara o mai. De tots els pilots i militars d'èlit del país, la NASA va escollir tres homes que encaixaven a la perfecció, com les peces d'un trencaclosques. Però el que no van tenir en compte, bueno, us explicaré més endavant perquè és una cosa que els conspiranoics potser us fa molta gràcia. El comandant de la tripulació era el Neil Armstrong, un home d'una sang freda que posava nerviós fins i tot als psicòlegs. Un cop, de fet, provant una nau experimental a la Terra, va perdre el control, la nau es va desintegrar i ell va saltar en paracaigudes a l'últim mil·lisegon, i quan els metges van arribar a buscar-lo, doncs creient que estava mort, perquè ja us imagineu, jo us he explicat com eren els coets de l'època, el van trobar, doncs, així que prenent-se un cafè com si res, o sigui, estava ja tan tranquil. El pilot del mòdul lunar era el Buzz Aldrin, que era un, doncs, un paio bastant extrovertit, intel·lectual, amb un doctorat en ciències, de la trobada espacial, i li deien el doctor Rendezvous. I també tenia una visió bastant gran. El pilot del mòdul de comandament era el Michael Collins, el més bromista, el més tranquil i segurament el que tindria la pitjor feina de totes, portar-los fins a la Lluna i quedar-se més al cotxe esperant i doncs tot mirar-s'ho de lluny mentre els altres feien història. Per què us dic lo del tema del Neil Armstrong? Perquè ja sabeu que molta gent no diu que això va ser un invent, que realment no van arribar a la Lluna, o inclús que també hi ha altres tipus de persones que creuen que hi ha extraterrestres, hi ha vida allà a la Lluna i que m'envia missatges. Doncs no va tenir millor idea la NASA que envia una persona que es deia Neil A. Punt, que si ho llegiu al revés és alien, doncs sí, van tenir aquesta meravellosa idea. Ja sabeu que el Neil Armstrong, si ho llegiu al revés, és alien. Així que també molt bona idea de part de la NASA. I va arribar, ara sí que sí, el 16 de juliol de 1969, a Florida feia una calor humida insuportable. A les platges del voltant de Cape Canaveral, o de, bueno, de Cabo Canaveral, hi havia acampades més d'un milió de persones amb binocles, cadires de platja i navaretes. Havien dormit als cotxes per poder agafar lloc. Bàsicament, quasi com un concert. Hi havia ja gent acampant. Tot el planeta estava aturat davant dels seus televisors en blanc i negre. Ai, i és que els tres astronautes, després del seu tradicional esmorzar de bistec, el seu esmorzar de forquilla amb ous, es van posar els vestits fabricats per les costureres de Playtex, van pujar a un ascensor interminable i es van tancar dins d'una càpsula minúscula al cim d'una bomba d'unes 3.000 tones plena de combustible inflamable, acomiadant-se amb un ordinador, recordem, cosit a mà. A la sala de control, el director de vol va preguntar al departament per departament, va dir, tot està listo, go, go, go, tot estava a punt. El compte enrere arribava ara sí a zero. El terra de Florida va començar a tremolar, s'havia encès ja l'espurna, ja no hi havia doncs, cap manera de tornar enrere. L'estiu que anava a canviar la història de la humanitat s'estava enlairant. Ai, som-hi amb el viatge, no? Després del soroll d'aquest llançament, un cop travessada l'atmosfera terrestre, el primer que van notar els astronautes va ser el silenci absolut. El pesant Saturn V havia complert la seva funció i ara la petita càpsula Columbia anava per l'espai a la increïble velocitat de 40.000 km per hora. Això és anar tan ràpid que podies creuar tota Espanya de punta a punta en menys d'un minut. Però des de dins, sense referències visuals, a part de les estrelles i una terra que es feia cada cop més petita, la sensació era de flotar suaument en un llac de tinta negra. Sovint, quan passem en els viatges espacials, on ens imaginem aquestes naus, no?, de Star Wars, de Star Trek, els passadissos amples, les llums brillants, no?, tot això de portes automàtiques, tan futurista, però res més lluny de la realitat. La càpsula on anaven l'Armstrong, l'Aldrin i el Collins tenia més o menys l'espai interior d'un Seat 600 i una furgoneta també petiteta, no? Depèn de com ho vulgueu mirar. I allà dins, doncs, hi havien de viure, dormir, menjar i fer les seves necessitats tres senyors adults durant dies. L'estada no tenia precisament un hotel de 5 estrelles. Primer de tot, el menjar, doncs, com es menja quan no hi ha gravetat i tot, doncs, vola. Avui en dia, l'estació espacial, doncs, fan pizzas i prenen cafès, però el 1969 us podeu imaginar que el menú era tot un drama. Menjaven aliments liofilitzats, o sigui, assecats, que havien de rehidratar injectant-hi aigua tèbia i després s'ho havien de menjar prenent-ho d'un tub de plàstic. Imagineu-vos menjar-vos un puré de pollastre o uns macarrons triturats xuclant-los des d'un tub de pasta de dents gegants. A mi no em fa gaire gràcia.
Ai, i per dormir s'havien de lligar les parets com si fossin ratpenats en sacs de dormir, perquè, si no, l'aire dels ventiladors els anava empenyent i els anaven volant per la nau. I acabarien doncs, xocant l'un contra l'altre. Era una aventura incòmoda, atrapaïda i pudent, però cap d'ells es va queixar. Estaven a punt de fer història, al cap i a la fi.

I és que el 19 de juliol, després de 3 dies creuant un buit immens, la lluna va aparèixer per les finestres. Ja no era un petit disc brillant al cel, era un monstre gegant de roca grisa, ple de cràters, que semblava, doncs, les cicatrius d'una varicela còsmica. La nau va maniobrar per entrar a l'òrbita lunar i, per fer-ho, va haver de passar per darrere del satèl·lit. Sabeu quin satèl·lit és? Evidentment, el que us he comentat abans, l'Sputnik 1. I sabeu què passa quan vas a la cara oculta de la Lluna? Doncs que tota la gran massa de la roca bloqueja absolutament totes les senyals de ràdio amb la Terra. Durant 48 angoixants minuts, el Centre de Cultura de Houston no va sentir res. Cada dada, cada veu, només un soroll estàtic. Si els motors haguessin fallat en aquell moment, la nau s'hauria perdut enmig de l'espai profund per sempre. I ningú a la Terra ho hagués sapigut fins unes hores després. Quan finalment van reaparèixer per l'altre costat i es van escoltar la veu d'Armstrong o Alien, tota la NASA va deixar anar l'aire de cop. Tot estava a punt pel gran moment. El 20 de juliol de 1969 va arribar l'hora de separar-se. El Neil Armstrong i el Buzz Aldrin van passar pel petit túnel que connectava la càpsula principal, la Columbia, amb el mòdul lunar, l'Àguila o l'Eagle en anglès. L'Àguila era una nau molt peculiar, semblava una aranya metàl·lica dissenyada per un nen de 5 anys. Val? Bàsicament estava, doncs, coberta de cintes daurades, planxes d'alumini, que semblaven, doncs, paper de plata en un entrepà i algunes coses típiques, no?, d'aquesta gent. No sé si heu vist la sèrie de Better Call Saul, però bàsicament com el germà, que està amb aquestes mantes estranyes. De fet, l'Àguila era tan, però tan fràgil que si un dels astronautes hagués donat un cop de puny una mica fort a la paret, des de dins podia haver foradat la nau i això, doncs, no faria molta gràcia, ja que l'enginyer, doncs, hauria d'haver-ho intentat reparar i jo crec que la Lluna col·lenta i perdent l'oxigen no és el millor moment. De fet, quan l'Àguila es va desenganxar i va començar a baixar cap a la superfície, el Michael Collins es va quedar sol a la Columbia, com us he comentat abans, doncs, donant voltes a l'òrbita i, no sé, doncs, com no hi ha plaça de pàrquing, doncs, el mateix que feu vosaltres, heu d'anar a començar a donar voltes esperant que acabin aquests a fer la seva cosa a la Lluna. Estava separat dels seus companys per milers de quilòmetres i separats de la Terra per, de fet, uns 400.000 quilòmetres i era, doncs, un home més a la història de la humanitat. I, de fet, el govern dels Estats Units estava tan preocupat perquè alguna cosa sortís malament que els dos que baixaven doncs, havien preparat un discurs secret per al president Richard Nixon, un discurs que començava així. El destí ha volgut que els homes que van anar a explorar la Lluna en pau es quedessin a la Lluna per descansar en pau. És a dir, no confiaven que ja havien fet fins i tot un joc de paraules per quan haguessin mort aquests dos anys. Però, bueno, per sort, ja sabeu vosaltres que no va acabar així.

Això, si hagués fallat aquest motor, la NASA hagués doncs, tallat les comunicacions per evitar que el món sentís com s'estaven ofegant allà a l'espai. Però tranquils, que l'àguila va baixar cap a la Lluna i tot va anar bé. El motor doncs, va frenar la caiguda fins que, de sobte, quan està només a 7 km d'alçada, salten totes les alarmes. Una llum groga comença a parpellejar salvatjament al quadre de comandaments i sona una sirena estrident al mig d'aquella cabina minúscula. Armstrong mira la pantalla i veu un codi, l'error 1202. Neil Armstrong, ni tampoc l'Aldrin, sabien què redimonis era això d'error 1202. És com quan tu entres a una pàgina web i veus error 404 i dius, què és això? Jo només vull comprar el que sigui. Doncs estaven igual, però no estava en la mateixa situació. Estaven jugant la vida i estaven en un lloc que ningú mai havia explorat. I estaven allà, 1202, què és això? No sé què. Bueno, es miren, els cors es tenen doncs, a 1000 per hora, truquen per ràdio a la Terra i diuen, doneu-vos, sisplau, una lectura del 1202. Què hem de fer? A Houston, el silenci de la sala de control es podia tallar amb un ganivet. Tothom es mirava, estaven suant, anaven a amortar la missió, què anaven a fer? Anaven a fer que tornessin enrere després de fins on havien arribat? Però llavors un informàtic de només 24 anys, un xaval que es deia Jack Garman i que és, coneixia doncs, el codi de memòria millor que la seva pròpia mare, va cridar, és només que l'ordinador té massa feina. Està descartant tasques secundàries. Mentre no salti l'alarma molt de seguida, podeu seguir. Llavors des de Houston va donar l'ordre de som-hi, andaven amb el 1202 i respireu tranquils, però tranquils que el pitjor encara havia d'arribar. Quan Neil Armstrong anava a dret mirant per una finestra triangular minúscula que tenia unes marques de regla pintades doncs, per calcular una mica les distàncies, va fixar la vista al terra lunar i va donar-se d'un problema terrorífic. El pilot automàtic, aquell ordinador cosit a mà, l'estava portant directament cap al centre d'un cràter enorme anomenat West Crater. La mida més o menys de la mida d'un camp de futbol i no precisament en la lincresa, que estava literalment ple de roques de la mida de camions i furgonetes. Si aterraven allà, una pota de l'àguila tocaria segurament una roca, la nau volcaria instantàniament i els vidres es trencarien i moririen allà en aquell mateix moment. Armstrong no va dubtar ni un segon, va agafar ell mateix els comandaments manuals i com si estigués conduint un helicòpter, va desactivar el pilot automàtic, va donar gas i va començar a donar voltes pel cràter tranquil·lament en busca d'un terreny una mica llis. El problema és que recordeu que us estava dient que estaven fent voltes per buscar aparcament a la Lluna, doncs tot això gasta molta benzina i no tenien gaire, que diguéssim, perquè doncs, havien ratejat una mica perquè si no, no podia arribar l'avió allà. I a Houston, el controlador de vol Charlie Duke mirava doncs, com una mica la llumeta del dipòsit anava baixant cada cop més i el silenci era com bastant tens tot el moment, no? Anaven de més cantant els números d'alçada i 60 metres, baixant, no sé què. Bueno, de sobte, Houston avisa per ràdio amb veu tensa. 60 segons. Això volia dir que tenien 60 segons per tocar terra o caure al plom. Armstrong seguia al volant d'aquesta nau i no trobava un lloc suficientment pla per poder aterrar. Houston, doncs, tornava a parlar. Cada cop amb un fil de veu, doncs, més tens. 30 segons. A la sala de control de la terra hi havia enginyers que es van posar literalment blaus perquè estaven ja oblidant-se de respirar de la tensió que hi havia. A només 10 metres del terra, el motor de descens va començar a aixecar una polseguera grisa monumental. No s'hi veia absolutament res, Armstrong pilotava gairebé a cegues, guiant-se per l'instint d'un dels millors pilots de la història de la humanitat, que mai havia estat allà, recordem. I de sobte, l'Aldrin diu, llum de contacte encesa. Unes llargues sondes metàl·liques que penjaven de les potes de la nau havien tocat la pedra lunar. Armstrong havia tancat el motor de la Jansec i la nau va caure suaument l'últim mig metre i va quedar absolutament quieta. Segons de silenci, està l'arbre, anava a dir, clar. Les comunicacions cruixien i llavors la veu del Neil Armstrong, doncs, pausada i freda com el gel, va travessar l'espai per ser escoltada en tots els racons de la Terra. Houston, aquí base de la tranquil·litat. L'àguila ha aterrat. Al centre de control de Houston, centenars d'homes en camisa blanca i corbata van esclatar de crits, aplaudiments, plors i abraçades. Encarregat de les comunicacions, en Charlie Duke va respondre amb una veu tremolosa, saltant-se tot el protocol militar de l'època i parlant des del cor. Entès, tranquil·litat, us copiem a terra. Teniu un grapat de paios a punt de posar-se blaus. Ja tornem a respirar. Moltes gràcies. Havien arribat, havien sobreviscut a la caiguda i ara tocava només obrir la porta i explorar la Lluna.

Una vegada la nau estava posada al terra de la Lluna, el Neil Armstrong i el Buzz Aldrin no van sortir corrents. Van trigar unes 6 hores en preparar-se. I és que posar-se el vestit espacial no és només com posar-se un barnús o posar-te aquesta samarreta del Zara. És un procés lent, complex i ple de passets que havien de verificar perquè tot funcionés bé. Havien de verificar que el sistema de suport vital funcionés, que la motxilla donava oxigen i eliminava tot el diòxid de carboni. Tot això havia de funcionar a la perfecció. Si fallava, no hi havia un altre condicionat on refugiar-se. Només hi havia un buit més letal que l'univers. Quan l'Armstrong va obrir l'etapa finalment i va començar a baixar per l'escaleta, el món sencer estava en silenci. Eren les 3:56 de la matinada, hora espanyola, per cert, en un moment en el que milions de persones estaven engegades als televisors de tub de l'època, veient una imatge molt borrosa, fantasmagòrica i gairebé en blanc i negre. Quan Armstrong va posar la bota sobre la pols grisa, va dir la famosa frase que tots coneixem: "Aquest és un petit pas per l'home i un gran salt per a la humanitat." Un cop a baix, amb Buzz Aldrin s'hi va unir. I aquí tenim una anècdota que sempre obliden les pel·lícules. Què hi sents a la Lluna? Aldrin, que era un home de ciència molt precís, va dir que tot mirant l'horitzó sense cap olor, sense cap arbre i sense cap animal, és una desolació magnífica. És bonic, oi? Perquè descriu exactament la buidor absoluta d'un lloc on mai no havia passat res ni hi havia hagut cap persona o ser viu, almenys que coneguéssim. De fet, no sé si heu vist mai, com a dada curiosa, la bandera americana flotant del vent. Doncs com pot ser si a la Lluna no hi ha aire? Com pot ser que la bandera s'estigués movent i s'aguantés si no hi ha cap tipus d'aire? Doncs la bandera es mou perquè els astronautes la van haver de muntar amb una vareta telescòpica horitzontal perquè quedés estirada. És per això que estava aguantant-se i no estava així caiguda. Li van posar una vara perquè els científics que sabien, doncs, programar un coet espacial també es van donar compte de que no hi havia gravetat. O sigui, sí, exactament. I per això no s'hagués aguantat la bandera. A més, doncs, els va costar tant clavar la terra que la van deixar anar i el pal va estar vibrant una quanta estona i és per això que es mou la bandera i no perquè estiguessin a un plató com hi ha molta gent que diu. No ho sabem. Li hauríem de preguntar al Neil Armstrong, que és benvingut quan vulgui a parlar aquí a Ràdio Molins de Rei. I parlant de coses bastant també estranyes i comentades de la Lluna. El famós de la Lluna és bàsicament quan van acabar la feina, doncs que van tornar a pujar a l'Àguila, van tancar la porta i es van treure els cascs i llavors van notar una olor penetrant que els va omplir totes les fosses nasals. A què feia olor aquella pols nasal, Lunar, us preguntareu? Segons Armstrong i Aldrin, feia exactament olor de pólvora cremada o d'una cendra molt calenta d'una llar de foc. Encara avui els científics es pregunten per què la pols d'un món mort fa olor a foc artificial.

El moment més dramàtic de tota l'estada no va sortir a la televisió en directe. Com us deia, abans de dins d'aquell petit habitacle, el Buzz Aldrin, fent moviments amb el seu vestit inflat i voluminós, va donar un cop sense voler a l'interruptor principal que havia d'engegar el motor d'ascens. I l'interruptor va saltar i es va trencar i va caure, doncs, pel terra. Imagineu-vos l'escena, estan a 400.000 quilòmetres de casa, no tenien recanvis. L'única manera de sortir d'allà era engegant aquell motor que acabaven de trencar. Si no, es quedaven a viure a la lluna fins que se'ls acabés l'oxigen i el menjar. Van passar minuts de tensió absoluta fins que, en lloc de posar-se a plorar, l'Aldrin va pensar com un mecànic de poble. Va agafar el seu bolígraf, un retolador així de feltre, i va veure com una mica el forat, no sé què, i bé, així amb el boli va empènyer el mecanisme, el motí va rugir i la nau doncs, va engeirar-se. Bàsicament li va fer quasi que un puente a aquesta nau espacial. El 24 de juliol, quan va caure a les aigües del Pacífic, tres astronautes doncs, no van poder sortir de la càpsula a fer festes. Es van tancar en una caravana de quarantena durant 21 dies. Sí, quarantena com la del Covid, perquè tenien por que s'haguessin portat algun virus o alguna cosa de la Lluna. I llavors van dir, bueno, millor ens els quedem en quarantena nova i així que fem una pandèmia global, perquè mai havia anat ningú a la Lluna. Però què ha passat amb tot això? Sovint la gent es pregunta, no? Sobretot els estadounidens, nosaltres no tant. Per què es va gastar tant de diners en anar a aquestes pedres lunars? I allà la resposta que podem donar és molt més que per què es va gastar diners en visitar aquestes pedres lunars. Va ser una carrera i va ser el motor de la vida moderna. En primer lloc va haver-hi la miniaturització. Sense la necessitat de fer ordinadors petits a les naus, no hauries pogut tenir mai un telèfon mòbil a la butxaca. Aquell ordinador cosit a mà, com comentaven, avui en dia és l'evolució del xip del teu iPhone o del teu telèfon que estiguis utilitzant. És, bàsicament, el que ens ha portat avui en dia. A més, també ens ha portat els materials quotidians. Les sabatilles esportives que portes amb amortillament, no? Aquesta superplataforma que et posa superxula perquè no faci mal al córrer, va sorgir també de les investigacions sobre les soles de les botes lunars. A més, també la seguretat. Els filtres d'aigua de guerra, els detectors de fum de les nostres llars o fins i tot els sistemes de telemedicina que avui salven vides als nostres hospitals han sigut desenvolupats tots per la NASA i també doncs, per vigilar principalment la idea de la vida dels astronautes, però han arribat també a nosaltres i a la nostra vida. Avui som a l'era de programes Artemis, tornem a la Lluna i viurem. I tindrem bases i segurament hi ha gent que diu que tindrem una gasolinera i uns pisos de luxe a Mart. Però res és igual a aquell estiu de 1969. En aquella època, per primera vegada a la història, la humanitat va ser capaç de mirar-se al mirall quan vam fer aquella foto des de la Lluna i aquella boleta blava fràgil sense fronteres polítiques era una mica, estava suspesa en una foscor. Vam entendre que la Terra no ens pertany, sinó que nosaltres pertanyem a la Terra. Aquell estiu va ser un moment en el que vam deixar de ser nens, que miràvem aquell cel amb por, i vam començar a ser una espècie que, malgrat les nostres guerres i les nostres pors, érem capaços de fer realitat els somnis que semblaven més impossibles. Aquell va ser realment l'estiu que va canviar-ho tot. Però bueno, també tenim molts altres que, tot i que no van ser tants descobriments científics, també van suposar un canvi. I és per això que us animo que us quedeu totes les setmanes de programació d'estiu aquí a Ràdio Units de Rei per descobrir doncs, un nou esdeveniment històric molt important i que, tot i que potser no va portar-te el xip del teu iPhone, que és el que t'interessa, també va ser molt important per la història. Així que, dit això, espero que us hagi agradat molt el programa i us animo a que us quedeu sentint els propers programes d'aquí de la temporada d'estiu, a més episodis de l'estiu que va canviar tot i també episodis de... al Passeig de la Fama. Moltes gràcies i fins a la propera. Adeu!

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com a principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: És dimarts 4 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Una vintena de vols afectats per una vaga al Prat. Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
1: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
3: El servei meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
1: Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre, i de fet a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més, amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona, i a mesura vagin passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte, perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
1: Estarem pendents, estigueu pendents. Més coses. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
3: L'òrgan, que és consultiu, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
1: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
3: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
1: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
3: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
5: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
1: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall, amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
1: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Simfònica de Cobla i Corda.
1: Esports, Joel Gomis, bones notícies. Iris Tió s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic en l'Europeu de París.
6: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu, després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
1: El control de Sotoni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any, i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, per tant, continua creant ocupació, i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen, com dèiem, un nou rècord amb 4 milions 2.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
1: L'atur, per contra, ha pujat, com dèiem, aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa, com dèiem, des d'un mes de juliol des de l'any 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
1: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada en el sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
7: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
8: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
1: Tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
1: I les dades de l'atur d'aquest juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
1: Algunes de les operacions suspeses fins ara, en aquesta primera jornada, eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
9: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
10: El que és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5. Bueno, pues això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
9: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
1: I parlant encara de turisme, la comarca de les Garrigues ha reeditat un mapa en què, en un sol full, es recull tots els serveis que ofereix per aquest estiu. Es repartiran en els diferents establiments de la comarca. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: L'últim mapa turístic que s'havia editat va ser abans de la pandèmia i ara s'ha actualitzat. La comarca de les Garrigues ja compta amb un full que serveix com a carta de presentació per donar a conèixer les activitats que es poden fer. En parla la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
12: Recull, a part del mapa, que hi ha diversos informacions, hi ha les oficines de turisme, hi ha el tema de patrimoni, els Cogul, Vilars, museus a la comarca, el Centre de la Cultura de l'Ali de la Granadella, l'Espai Macià, tots centres que es poden visitar. Hi ha tema allotjament, hi ha restaurants, àrees d'autocaravana, hi ha una mica d'informació de tot. El que és les experiències oleoturístiques, hi ha l'enllaç per poder mirar-ho a la web. També hi ha els cellers.
11: Se n'han imprès 5.000 que s'aniran repartint a poc, es trobaran a les oficines de turisme, Consell Comarcal, allotjaments, i la idea és que en 2-3 anys es pugui anar actualitzant, ja que es tracta d'un suport que té molta demanda. Una iniciativa per donar a conèixer el patrimoni cultural, natural i turístic i atraure així un turisme de qualitat.
0: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, 3:15 de la tarda. Molt pendents també estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres a mitja hora.
1: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que encara crema a l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitat a la zona.
1: I us ho dèiem en titulars. El Consell de Garanties Estatutàries s'ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya, presentada pels comuns, vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
1: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: De fet, Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
1: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió, coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. Albert Güell.
13: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
14: El gobierno de España va a estar... ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
13: Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant la Unió Europea la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Ho ha explicat als seus homòlegs europeus en una reunió telemàtica que ha tingut lloc aquest matí.
15: Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo el resultado en los términos indicados, satisfactorio de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y evidentemente en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular.
13: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
1: I ho hem sabut aquest matí. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari i primer de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 2 minuts i en punt, 3:15 de la tarda. L'Institut Català de la Salut desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés.
16: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
17: D'una banda, les bronquitis agudes, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitots, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia, quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
16: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
17: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
16: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
17: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, que això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
16: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
18: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala quasi no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
16: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
1: En punt 1:15, en situem a Barcelona, la Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos, ha desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues a la ciutat, ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
19: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
20: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
19: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
1: I a Terrassa, l'Ajuntament ha presentat avui els resultats del Pla de Xoc Específic per a la millora de la neteja a Can Anglada. Aquest estiu s'han triplicat el servei de recollida i neteja d'Ecoequip al barri. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
21: Es tracta d'un pla de xoc impulsat al juny i consensuat amb el veïnat per donar resposta als punts d'insalubritat detectats a la zona. També s'ha reforçat la reparació de contenidors i s'han ampliat el número en algunes àrees. A més, s'ha ampliat la neteja amb aigua a pressió i el baldeig dels carrers a la nit. A tot això s'afegeix el servei d'escombrada manual, que s'ha triplicat també. Al conjunt de la ciutat, aquest estiu s'ha incrementat el servei amb 18 persones amb un cost de 200.000 euros. Helena García Román és cap de producció d'Ecoequip.
22: Estem molt contents perquè realment la millora s'està veient i és molt efectiva. Hem reduït els avisos al cuidem en un 56% des que hem implantat l'acció. Per tant, estem convençuts de que, que s'està notant.
21: A finals de setembre, Ecoequip avaluarà els resultats i decidirà quines accions tindran continuïtat i els canvis a dur a terme.
1: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dimarts. On la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant, la Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. El nou FM, Núria Parera.
23: L'actuació preveu incorporar un tercer carril alternatiu segons el sentit de la marxa i una barrera central de formigó per separar els dos sentits de circulació. L'objectiu és reduir els accidents frontals en una via on des de la seva inauguració el 2009 han mort 11 persones. Des de Torelló, l'alcalde Marcel Ortuño celebra la notícia.
24: Un tram de carretera amb molta sinistralitat, amb la seguretat d'aquest tram per la sinistralitat. Hi ha hagut accidents molt importants, a més amb morts, i per tant reivindicàvem que aquí s'estudiés de nou el planteig, diguem, d'aquest tram.
23: Des de Manlleu també celebren que el projecte tiri endavant, tot i que mantenen algunes reivindicacions, com el desdoblament complet de la carretera. En parla l'alcalde del municipi, Arnau Rovira.
25: Ja no deixis una bona notícia, ho hem explicat altres vegades. Sí que és bé que no és el model que nosaltres desitjaríem i que creiem que realment necessita la carretera, que hauria de ser un 2+2. Creiem que no deixés de ser una miqueta com un nyap, no deixés de ser un apanyo.
23: Cada dia circulen per aquest eix prop de 15.000 vehicles. Les obres es faran mantenint el trànsit obert amb desviaments puntuals i treballs nocturns per minimitzar les afectacions. A més del tercer carril, també es renovarà la senyalització, els drenatges i les barreres de seguretat.
1: I les preses esperen reunir-se en els propers mesos amb els encarregats de les obres de la variant un cop s'han adjudicat. L'alcalde considera que és imprescindible fer una bona obra a Olot FM, Joel Tallant.
2: Albert Danés ha destacat la importància de que s'hagin licitat les obres de la variant de les preses. L'alcalde ha recordat que s'estan complint els terminis promesos per la Generalitat i que, si tot continua així, el seu municipi s'ha de preparar per 4 anys d'obres.
4: Les obres, evidentment, conviurem més de 4 anys amb obres al nostre territori, a les preses, a tota la comarca, i evidentment doncs, sí que haurem de vigilar doncs, de com es gestiona doncs, el nivell de trànsit, com es gestiona l'entrada i sortida de camions cap a la construcció de la variant. Hi ha una part que és obra nova, que no es manté, hi ha una part que es manté el traçat, però molta part és obra nova, i aquí sí que haurem de ser doncs, haurem d'estar-hi presents per intentar de minimitzar al màxim l'impacte de la construcció cap al nostre municipi.
2: S'han obert el termini perquè les empreses interessades en fer les obres de les variants puguin presentar les seves propostes. No serà fins a principis de l'any que ve quan s'adjudicaran els treballs. Per la seva envergadura, tot fa pensar que s'hi presentarà unions temporals d'empreses, tal com ja va passar en el seu moment, amb grans infraestructures com ara la variant de Castellfollit o el mateix túnel de Bracons.
1: I un moment ara per la cultura. I és que avui arrenca a Palamós el festival Amb So de Cobla.
3: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugurarà aquesta nit aquesta 10a edició.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
5: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, Amb So de Cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
6: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no, animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el So de Cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
5: La programació d'aquest desè Amb So de Cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
1: I ja estan obertes les inscripcions per la segona edició del Filmets Lab. Es podran presentar fins al 2 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
7: Filmets Lab és una modalitat recent del festival que vol apostar pels joves creadors i creadores. Per aquest motiu, animen el talent emergent a presentar curtmetratges de ficció, animació o documental. Un cop el jurat tingui totes les propostes, en triarà prop d'una desena perquè vagin a la fase final al Teatre El Círcul. El projecte guanyador tindrà assessorament personalitzat per part dels professionals del sector audiovisual i s'estrenarà en les futures edicions del Festival Filmets. El director artístic de Filmets, Marc Cort, ens explica la seva experiència de l'any passat.
8: Pots tindre una maquetació molt maca, molt ben presentada, i després presentes en públic i no convé. En canvi, hi ha gent que només té un guió fet, però l'explica i convenç. L'any passat va anar una miqueta així. Realment va ser molt instructiu, tant per ells com per nosaltres.
7: El projecte guanyador d'aquesta edició es decidirà el dia 20 d'octubre.
1: Arribarem als esports amb música.
26: Jasmines en el pelo y rosas en la cara.
1: 7 minuts, arribem a 2:45 de la tarda. Escolteu Juan Diego Flores.
3: El tenor peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1: Doncs amb la veu de Juan Diego Flores arribem als esports. Esports que avui es porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
27: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. Una rutina que gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
0: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran.
9: Ferran, Lamine also played in one or two.
0: Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa. Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
9: We'll see how it happens.
27: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany celebra la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants i el Reus. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
10: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
27: En handbol, el CAC 7 Granollers ha començat l'etapa de Josep Morales al capdavant de la banqueta del primer equip, amb una plantilla que torna a la feina amb les bateries carregades i amb la il·lusió de preparar una nova temporada al màxim nivell. Morales és l'entrenador i Martina Capdevila n'és la capitana.
11: Crec que hem de posar ordre, adaptar-nos una mica també a nivell d'idees, la seva manera de jugar i la meva manera d'entendre handbol.
12: S'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau i anirem a tope.
27: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Haugset, de l'equip 1X Mobility, que va imposar-se en l'etapa d'ahir i és la nova mallot groc de la prova. Avui, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre, Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda. I un darrer apunt en waterpolo, Jordi, perquè el Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat la jugadora Helena Ruiz, de 21 anys.
1: Gràcies, Joel Gomis. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: L'univers infinit.
29: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mont Wilson i Mont Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica, però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquest treball els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectat uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
14: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
16: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars. Una vintena de vols afectats per una vaga a l'aeroport del Prat, Marc Pijuan.
17: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
1: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
17: El servei meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
18: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre, i de fet a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més, amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobre tot el Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona, i a mesura va sent pesant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte, perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
1: Més coses. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
17: L'òrgan, que és consultiu del govern, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
1: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
17: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
1: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
17: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
19: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
1: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
17: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall, amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
1: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
17: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Sinfònica de Cobla i Corda.
1: Esports, Joel Gómez Iristio s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic a l'Europeu de París.
27: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
1: El control de Sotoni Sánchez, coordinant Artau Bellaviste, Regina González, passen 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, doncs, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
1: L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposa un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que a més coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
16: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
1: Tot i aquestes dades positives, els sindicats s'exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i, de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
2: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
4: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
1: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta, en aquest cas en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
1: Les dades de l'atur d'aquest mes de juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force. A l'aeroport del Prat treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
1: Algunes de les operacions suspeses fins ara en aquesta primera jornada eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
6: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
20: L'utilitz és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5. Bueno, pues això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
6: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
13: Notícies en xarxa.
1: 7 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Molt pendents estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
1: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que crema l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona.
1: I us ho dèiem en titulars, el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i també a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del Reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
1: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: I Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
1: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. El titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat després de la trobada que la majoria de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta ja han marxat. Albert Güell, bon dia.
5: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
7: El gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
5: I en una reunió telemàtica, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant els seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. En la compareixença posterior, el ministre ha xifrat en 72.000 els migrants que van entrar a la ciutat autònoma i ha assegurat que bona part d'aquestes persones, unes 70.000, ja han marxat.
8: En unes 72.000 persones las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsades.
5: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
1: Gràcies, Albert. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts per Catalunya. Fa un any, l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat al Parlament i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
1: I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automès, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil.
3: El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupen una activitat econòmica. L'executiu espanyol ha obert avui el termini per presentar-se a la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És una de les notícies destacades d'aquest dimarts, l'Institut Català de la Salut, que desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés, bon dia.
21: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
19: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessen molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
21: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
19: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
21: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
19: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador, eh? Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
21: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
0: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida, perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
21: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
1: Era ben punt 3:15 de la tarda. Ens situem a Barcelona, ciutat, on la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues. Han detingut 90 persones i han recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, s'incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
9: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
10: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
9: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
13: Notícies en xarxa.

0: turística de la URB com a part d'un projecte de millora de l'oferta turística del territori. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
1: La idea del mapa no és señalar los errores o la falta que hay en los municipios, sino que puedan tomar esto como punto de partida para decir, bueno, a ver, tenemos que mejorar en estos puntos, digamos, simplemente ofrecer una informació més completa.
0: L'usuari també pot aportar informació amb serveis nous que detecti i comunicar possibles millores.
2: I Valls torna a convertir-se aquest dimarts i dimecres en el gran punt de trobada del món agrícola i rural amb la celebració de la 70a edició de la Fira Agost, la Fira Exposició del Camp Català. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: Sota el lema Tot comença a la Terra, la fira reforça la seva identitat i modernitza el seu relat. L'edició del 2026 marca el punt de partida d'una experiència més cohesionada i més atractiva. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, destaca l'increment del nombre d'expositors.
4: Estem ratllant els 200 expositors, o sigui, un 20% més que l'any passat. Això demostra que, si ho fem bé, podem recuperar, per dir d'una manera, l'essència de la Fira Agost que havien tingut els anys de més èxit amb més expositors.
3: La Fira Agost modernitza la seva imatge visual, optimitza el circuit urbà i aposta de forma decidida per les experiències familiars, la gastronomia local i la vida conscient. L'acte inaugural de la Fira Agost serà aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament, presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Pel que fa a la cloenda, serà dimecres al vespre a la plaça del Blat, amb l'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls.
2: I aquest setembre l'Ajuntament de Ribes de Freser començarà el gruix de les obres de pacificació del trànsit al centre. Les mesures serviran per ordenar el flux de vehicles i fer-lo més amable per als vianants. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
5: Ribes de Freser ja compta amb uns detectors de vehicles estacionats a les places d'aparca i compra del municipi, on els cotxes poden estar fins a una hora. Amb això es pot monitoritzar en directe quanta estona porta un vehicle aparcat a cada plaça i, d'aquesta manera, si se supera el temps d'estacionament permès, emprendre les accions que convingui. El projecte és completament inèdit al Ripollès. En parla David Sadurní, regidor de Mobilitat de Ribes de Freser.
6: Això ens permet, doncs, que el guàrdia municipal, si detecten que hi ha un vehicle aparcat més estona del que hauria d'estar, és poder anar in situ, buscar la persona primerament, i si no és possible, doncs aplicar la sanció corresponent.
5: A més, entre les accions previstes hi ha la col·locació de radars pedagògics a diversos punts del poble, com la carretera de Caralps o la de Pardines en la seva entrada al nucli urbà.
2: Poc més de 10 minuts i arriben les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I pel festival amb so de cobla arrenca avui a Palamós.
7: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugura aquesta nit aquesta 10a edició.
2: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
8: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, amb so de cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
9: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem de remengar tots i totes i posant-nos, i no, animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el so de cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
8: La programació d'aquest 10è amb so de cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
2: I el Museu d'Art Medieval de Vic participa de manera habitual en projectes de col·laboració i préstecs d'obres amb grans institucions internacionals. Darrere d'un préstec internacional hi ha un seguiment constant perquè la peça arribi i torni en les millors condicions. El 9FM, Núria Parera.
10: El retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell, és el pròxim que viatjarà. Formarà part d'una exposició al Museu Stadel de Frankfurt, dedicada a la figura de Maria Magdalena. En parla Judit Verdaguer, conservadora i cap de l'àrea de conservació preventiva del museu.
11: Però en un préstec internacional hi ha un equip del museu que hi treballa durant mesos, però també entenem que aquesta obra, doncs, és de gran rellevància, ja que formarà part d'una exposició on compartirà espai amb Ticià, amb Rubens o fins i tot amb Van Gogh i Cézanne.
10: Abans de marxar, però, l'obra també passa per un tractament preventiu d'anòxia. El museu ha incorporat un nou sistema

0: que elimina l'oxigen de l'interior d'una bossa hermètica per evitar possibles insectes a la fusta, tot plegat sense utilitzar productes químics.
1: I arribarem als esports amb música.
2: Mines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba en la flor de la canela.
1: Dues propostes ben diferents. Escolteu, per començar, Juan Diego Flores.
3: El tenor peruà actua al festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1: També avui protagonista Jethro Tull. La veterana formació britànica que actua en aquest cas al Festival de Cambrils. Notícies de cultura, música que ens arribava des de la Costa Brava i també des de la Costa Daurada, de la cultura als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta avui el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iris Tió en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
4: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina i gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
5: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran.
6: Ferran, Lamine also played in one or two.
5: Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa.
6: Adeyemi, they can play.
5: Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
6: We'll see how it happens.
4: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany arriba a la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants per 2-0 i el Reus per la mínima. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
7: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar, on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
4: Tot i no passar a les semifinals, els jugadors Xavi Jaime del Reus com Guillem Vinyes del Sants valoraven positivament la participació en l'Històrics.
8: Conclusions positives, no? Crec que són partits per agafar ritme, per agafar sensacions, per conèixer els nous companys. Partits per això, no? Per agafar confiança. Crec que s'ha vist un molt bon Reus i a seguir amb la pretemporada.
9: Recordant que portem dos dies d'entrenament, crec que les sensacions són bones, que el grup comença a fer-se, que al final hi ha molta gent nova i crec que pot haver-hi una bona temporada.
4: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació del porter Víctor Hallgrímsson fins al 2029. L'islandès de 26 anys ha aixecat 7 títols en el seu primer any com a blaugrana i ha deixat clar que un dels seus objectius era renovar amb el Barça.
10: That was the goal.
11: Aquest ha estat el meu objectiu tot aquest temps des que vaig signar el meu primer contracte de 2 anys, aconseguint un nou contracte. Estic molt content. Ha estat el club dels meus somnis durant molts anys des que era jove. El meu primer any aquí va ser molt bo i estic molt satisfet de prolongar el meu contracte.
10: I was able to prolong my contract.
4: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauset. Avui, Jordi, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gevrey-Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda.
1: Estarem pendents, us ho explicarem. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.

La xarxa de comunicació local. Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

He's got it good. So why the hell can't he start feeling like he

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat aquest dimarts que el govern espanyol rebés cap informe o avís alertant d'una crisi migratòria a Ceuta i ha traslladat la seva confiança absoluta en el Centre Nacional d'Intel·ligència. En una compareixença a la seu d'Interior, el ministre ha recalcat que no hi va haver cap avís sobre la possibilitat que passés res semblant al que va passar el 2021 i ha insistit que d'haver-ho sabut hauria convocat una reunió d'emergència per prendre mesures. Pocs minuts després de la reunió telemàtica sol·licitada pel govern espanyol, on ha defensat davant dels seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta, Marlaska ha tornat a culpar de la crisi a les màfies i ha fet un balanç en xifres.
2: En unas 72.000 persones las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsadas.
1: El ministre de l'Interior també ha xifrat en 75 el nombre de morts que ha deixat la crisi viscuda a la frontera amb el Marroc. No canviem de tema i és que la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol farà una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció dels menors i adolescents migrants no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma. En declaracions a la premsa des de Madrid, la ministra ha remarcat que aquesta és una bona prova del compromís del govern, que està acompanyant Ceuta i posant un èmfasi en passar especial en els més vulnerables. D'altra banda, la ministra ha apel·lat a la responsabilitat del conjunt de comunitats autònomes, també les del PP, per acollir i atendre els menors arribats en els darrers dies, que són més de 700 segons el govern saudí. Abans del balanç dels polítics espanyols, els estats membres de la Unió Europea han pactat accelerar el reforç fronterer, els retorns i més vigilància a les xarxes socials per evitar crisis com la de Ceuta. És un dels acords al que han arribat els ministres d'Interior comunitaris durant la reunió extraordinària que s'ha celebrat aquest dimarts. El comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ha indicat que els 27 han coincidit en que cal implementar completament el nou pacte de migracions i asil que preveu, entre d'altres, centres de migrants en tercers països. I la pluja que s'espera durant aquest dimarts pot ajudar a apagar l'incendi que clema a l'Alta Ribagorça, però els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limitin les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any l'exconseller ja va deixar l'acta de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política. La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de Mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets uns tequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Ràdio Molins de Rei i un món de músiques presenten Amb Bot Orquestra, presentat per Judit Herrera. Guió i muntatge musical Albert Pérez i Puig. Amb Bot Orquestra.

Obrim la programació de Amb O d'Orquestra presentant-vos la formació de Pasadena Roof Orchestra. Tot i tenint un nom que podem fàcilment relacionar amb un lloc dels Estats Units d'Amèrica, el cert és que el grup es va formar al Regne Unit l'any 1969, concretament a Londres. Encara en actiu, la Pro, que és com es coneix amb el seu nom abreujat, sempre ha escollit pel seu repertori temes de jazz i swing de les dècades dels anys 20 i 30. El seu fundador, John Artie, va mantenir-se fins a l'any 1997. Per l'orquestra han passat molts músics i ha editat 10 àlbums en vinil fins al 1984 i 16 en suport digital, el més recent publicat el 2013. Us presentem els temes inclosos en l'àlbum Undecided. Hem començat el programa amb el Cherokee, amb les brunets, i continuarem amb Good Night, Sweet Hair i How I Am Doing.

0: ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats amb el fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el Pla Druida. Ens amplia la informació Arnau Vidal.
1: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
2: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
1: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
0: I els delictes al transport ferroviari a Catalunya també han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any respecte al 2025, especialment gràcies a la pressió policial contra els carteristes. La reducció ha estat especialment notable a Barcelona i la majoria dels delictes continuen sent furts o robatoris sense violència, principalment de telèfons mòbils o carteres. Segons han destacat els Mossos d'Esquadra, aquest descens és fruit de la combinació de patrulles uniformades i de paisà, la feina dels investigadors i els dispositius Campai contra la multireincidència. I en aquest context, Rodalies ha estrenat una nova aplicació de mòbil que permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. Segons informa el govern aquest dimarts en un comunicat, l'aplicació reuneix en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar els desplaçaments. I l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme cerbatà. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: a dozen.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha demanat al govern la retirada de la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. La proposta vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres, segons el dictamen fet públic aquest dimarts pel Consell de Garanties Estatutàries. Gorgas ha explicat que la norma està mal plantejada de base i ha apuntat que els informes sobre els que es basa són molt qüestionables i també que no està ben estructurada. Malgrat que reconeix que cal afrontar el problema del sector, demana alternatives amb més consens i més participació de la societat i l'entorn privat. Iris Thió ha estat la gran protagonista de la jornada dels europeus de natació artística de París després de conquistar la medalla d'or en el solo tècnic. La catalana s'ha imposat amb una rutina d'alta dificultat i una execució impecable, interpretada amb la música de Rosalía, i ha superat la bielorussa Vasilina Kandoshka i l'alemanya Clara Bleyer, que l'havien precedit en el solo lliure. Amb aquest nou èxit, Thió ja acumula 5 medalles en aquest europeu, un or, 3 plates i un bronze. La barcelonina també ha sumat una medalla de plata en la rutina tècnica per equips, juntament amb Cristina Aràmbula, Txell Ferrer, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluís i Sara Saldanya. El conjunt espanyol només ha estat superat per l'equip neutral rus, mentre que Itàlia ha completat el podi. Amb aquests resultats, Espanya acumula 7 medalles i ocupa la 5a posició del medaller dels europeus d'esports aquàtics de París, amb un or, 4 plates i 2 bronzes. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acomiadament disciplinari d'una operadora del telèfon d'emergència 112 destinada a la sala de Reus per una sèrie d'incidències registrades entre el 16 de setembre i el 2 d'octubre del 2024, quan va donar per finalitzades diverses trucades d'emergència sense gestionar-les ni retornar-les, contravenint els protocols de servei. Entre els avisos descartats hi havia una baralla durant un enterrament al cementiri de Lleida, una agressió, persones que requerien assistència sanitària, un furt i 2 menors atrapats en un ascensor. La sala considera que la seva actuació va suposar una clara deixadesa de funcions que podia comprometre l'atenció d'emergències reals. I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automés, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil. El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupin una activitat econòmica. L'executiu espanyol l'ha obert avui el termini per presentar la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: Generació Chic. Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic. Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu...
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Happy Vibes, Italo, Disco Classics, Megamix, Volume 2.
0: Generació Chic, amb Toni Ramoneta.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, que comencem aquí un nou Generació Chic. Amb el bombo a negres, com ens agrada, ens encanta quan comença aquest bombo aquí a la sintonia amb aquest Love Generation, perquè això vol dir que estem iniciant una nova etapa, una nova història, una nova entrega del Generació. Aquell programa, aquella història... que ens transporta com el Back to the Future, com el retorn al futur. Nosaltres tornem al passat. Una estoneta junts aquí a la ràdio, escoltant-ho a través, ja ho saps, que no hi ha problema, ho pots escoltar a través del transistor aquell, saps aquell transistor que hi ha a la cuina de tota la vida? Ho pots escoltar allà, si és a l'hora del programa, i si no, ho pots escoltar doncs, aquestes coses més modernes que tenim a través d'internet i baixar-te el programa quan vulguis, doncs el teu mòbil, amb la teva tablet, l'ordinador, mentre estàs fent feina. Jo què sé, hi ha gent que ens escolta i diu que li va molt bé per treballar. Molt bé, doncs perfecte. Ens t'acompanyem a l'hora de treballar. Si poguéssim, faríem la feina i tot, però això ja seria... Nosaltres, de moment, hi posem la música, i posem la banda sonora. I la nostra banda sonora és... això, és la banda sonora d'aquells anys que ens encanten, que són els 80 i els 90. Dels 80 i els 90, nosaltres n'hem fet una història que en diem Generació Chic, perquè dels que vam mamar una mica la música gràcies al Chic, gràcies a tantes altres discoteques que hi havia pel món en aquesta etapa d'aquests anys 80 i 90, d'aquestes dues dècades glorioses de la música, doncs els que vam començar a mamar música des d'allà, també una mica abans, i coses que s'han fet després que també estan molt guais, però nosaltres ens centrem en això, doncs els que vam començar amb allò, doncs mira, hem fet aquesta història que en diem Generació Chic, on posem cançonaques com per exemple aquesta. Aquesta baladota de la Sam Brown, que és amb la que comencem el programa d'avui, tot i que ens demani que parem, nosaltres és just amb la que comencem.

home, que paris, si us plau, que paris, que no... No. Que no pensem parar. Ens ho demana la Samantha Brown, més coneguda com a Sam Brown. Perquè si no pares ens trencaràs el cor.

0: Doncs mira, nosaltres, a més de parar, el que estem fent és això, començar aquesta generació. El pararem d'aquí una estona, però des d'ara i fins que el parem, el que farem és compartir, mira, saps què? Va, em fa una especial il·lusió, que avui estrenem això. Avui estrenarem aquesta. Doncs ho fem amb aquesta, et deia, amb la Sam Brown, amb aquest Stop, una cançó de l'any 88 i que considerem que és un autèntic...
1: Tamassu!
0: Avui estrenem l'Abril, l'Arnau, que ens han deixat aquests jingles, que anirem posant també perquè realment són autèntics tamassos. You better stop! Ai, la Sam Brown, que... Oh, escolta'm, mira, és que clar, anem de tamasso amb tamasso. Ja saps que comencem sempre amb aquestes històries més tranquil·letes, que no vol dir que no siguin potents, perquè a vegades les coses tranquil·les són molt més potents. I d'aquestes coses potents, la majoria, o moltes vegades, ens arriben de grups com aquest. Grups com S'han traït, i els has reconegut, que ens porten aquest Vol de l'home ocell de 1988. I et deia que aquests grups així rockeros, potents, no?, aquests heavyates, doncs són els que ens porten unes balades tan guapes com aquesta. Això es diu el Vol de l'home ocell i són senyors els S'han traït.

0: el vol de l'home ocell. Aquesta penya que arriben des de, ja saps, des de la Jonquera, aquests caviates potents que vam tenir aquí amb tot el rock català, la història més potent en el món al moment del rock català, d'aquells finals dels 80 i sobretot, diguem, de començaments dels 90, amb aquell superconcert que vam tenir al Sant Jordi. Doncs els amics de Sant Traït, els amics del Quim Mandado, que era la veu cantant de tota aquella història, amb el Papa Jules, amb la Lupe, la gent de Sant Traït són els que doncs van portar aquest vol de l'home ocell aquí. Ens parlava, ells, Sant Traït, sempre han sigut un grup que ha parlat molt de coses fantàstiques i de tot això. I en aquesta cançó ens parlaven d'això, d'un senyor que, tot i que la gent el donin per boig, ell el que volia era volar, sentir-se lliure, volar per sobre de tot i de tothom. Ai, històries que ens portaven el Sant Traït, el Quim Mandado, la colla, la penya, des de la Jonquera.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: I ara, doncs, ja estem amb una altra història més ballable, més discoteca, no? Això et sona? Segurament és una base bàsica, una base bàsica, amb totes les bases, que per això són bases i per això són bàsiques. Són els Savage des d'Itàlia, això es diu Don't Cry Tonight.

deixis anar i no plorem. No ploris aquesta nit, no ho facis. De fet, no ploris. Home, jo no sé si dir que no ploris aquesta nit, que no ploris mai. I si plores, que sigui d'emoció. O no, què carai, si hem de plorar, es plora i endavant les atxes. Però aquí Savage ens demana això, que no plorem aquesta nit, almenys que aquesta nit no ho fem. I qui és Savage? Aquest nom que ens arriba, deia, des d'Itàlia. Arriba directament des de la Toscana. Ell es diu Roberto Zanetti. Però ja saps... home, Roberto Zanetti tampoc no queda malament, no?

també va fer col·laboracions amb gent importantíssima, com el mateix senyor Fornaciari. L'Adelmo Fornaciari, saps qui és, no? També el coneixem com a Zucker Fornaciari. Bé, tot això és el que feia en Savage amb aquest Don't Cry Tonight. Nosaltres seguim endavant. Ho fem ara amb un senyor que també ens va deixar prou jove, va morir amb 59 anys. Un paio que es deia Nick Cayman, el seu primer gran èxit va ser aquest It's Time You Bring My

Each Time You Break My Heart, et deia, era un dels, va ser el primer gran èxit del senyor Nick Cayman, aquell senyor que nosaltres vam conèixer just abans de que cantés. Dirà, sí, ja no cantava jo i el coneixia? Sí, segur que el coneixia. Per què? Perquè el seu primer gran èxit, aquest senyor, era anglès. Però ell se'n va anar als Estats Units i va provar sort com a... més com a model que no pas com a cantant. I què va fer? Va fer un anunci de Levi's. Tu te'n recordes aquell anunci de Levi's que segur que tenies tu les fotos penjades a la carpeta i per tota l'habitació? Un anunci de Levi's, un senyor que s'anava amb una bugaderia d'aquestes que tenien els americans. Ara ja en tenim aquí també, però abans les tenien els americans. Es treia els seus Levi's i els rentava i després els tornava a posar i tothom quedava uau, uau, uau. Doncs aquell senyor era en Nick Cayman. Tu, que tenies les fotos penjades, ja et dic, per tota l'habitació i que, a més, també tenies la carpeta superforrada amb fotos del Nick Cayman, no calia que t'expliquis tot això perquè aquesta història la saps i la coneixes perfectament. Però com que també hi ha gent que potser no es forrava la carpeta amb fotos del Nick Cayman, també fem bé d'explicar-li. A més, després de ser model, després de cantar, vaya rotllo t'acabo de fotre. Bé, doncs després de ser model i també aquestes cançons amb produccions Stock, Aiken & Waterman en total, com aquest Each Time You Break My Heart o...

0: Evidentment, històries com la... A Promise Myself, que és l'altre gran èxit del senyor Nick Cayman. Et deia que, a més de ser model, a més de cantar, a més de tot això, va tenir padrins, va tenir, diguem, que el van portar fins dalt, com amb grans noms, com per exemple la mateixa Madonna. It's the New Rain Maharal, que et deia, el que escoltàvem avui, el primer gran èxit del senyor Cayman, que ens va deixar amb només 59 anys per una malaltia, i que, bé, doncs avui també l'hem recordat aquí el...
1: Generació Chic.
0: Això mateix, que també està bé que ho recordem aquí. Què anem a dir? Ens anem amb una mica de rock espanyol ara i ens anirem directament a Màlaga amb la gent de Danza Invisible i aquell sabor d'amor.

culpa de la fruta de la pasión. Ai, els... els senyors de Danza Invisible des de Torremolinos, des de Màlaga. Aquesta formació que ens sorprenia, doncs això, fent rimes d'aquestes, o posant cançons, paraules impossibles dins d'una cançó. Aquesta gent que feien aquest pop fresc, dinàmic, que després, al principi, potser sí que tenien un rotllo més, més ni un romàntic, no? I que van acabar, doncs, amb aquesta història més, més ballable, amb un so més, més carib, eh? Més caribeny, no? Amb la veu del Javi Ojeda.

0: Baby, I don't care la versió, la història que ens porten els Transvision Bam. Una banda formada a Londres i que ens portaven això, tamassos com aquest. Això de la I don't care de... és un àlbum que es diu Velvet Teen de 1989. Bé, dir això, doncs que no ens importa, que tant ens fa, escolta'm, que sí, per què no? I don't care dels Transvision Bam, això és guapo, guapo, perquè sí, eh?
1: Generació Chic.
0: Ens posem ara també amb una gent, aquesta senyoreta la coneixes perfectament, i et convida que vagis a passejar amb ella, fins i tot que te sentis a darrere del seu cap.

Cadillac. No sé si tens un Cadillac, però tampoc sé si voldries explicar tot el que ha passat al seient de darrere del teu, què, R5? O d'aquell Ford Fiesta? Vinga, va, aneu explicant a Instagram, que no us ho he dit avui. Teniu un compte a Instagram, @generaciochic, tot junt, i ens aneu dient, encara si us fa vergonya, pot ser també per missatge privat, ens aneu dient quin cotxe teníeu als 80 i als 90. I no cal que ens expliqueu les històries del backseat, del seient de darrere. Sempre que posem alguna de la Sissi Cat, doncs la dediquem a la nostra maduixeta preferida, la Caroline Catherine Miller, és la Sissi Cat. Ai, la Sissi Cat, mare de Déu, senyor. Una altra diva ens visita avui, perquè si la Sissi Cat era la diva dels 80 i els 90, potser cap als 92.000 va sortir una altra diva, que a més de cantar, doncs també és una gran actriu, que diu que l'esperem aquesta nit. Sí, senyor. Espera't aquesta nit i veuràs el que és bo. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Des de l'On the Sex de 1999.

expectativa d'esperis aquesta nit. Aquesta cançó que ens arriba des de 1999 va tenir la seva versió en castellà. I a més de dir-ne Waiting for Tonight, aquí em van dir... No, no, aquí em van dir Una noche más. Una noche más. Bé, la cantava també ella, eh? Per tant, és una versió que va fer ella de la seva pròpia cançó en anglès. Va sortir la versió en castellà. Una noche más. Imagina't un pibonasso com la Jennifer López et diu que t'esperis que aquesta nit sabràs el que és bo. I et veig a tu demanant más i más i más. Que em dius que en una noche no en tens prou. Au! I això que ho sabia bé el Rafa i la colla de la Unió, doncs van treure aquest más.

aquests moviments sensuals, el Rafa era tot un expert, amb això dels moviments sensuals. I aquesta versió amb la mà al darrere del Carlos Jean, del DJ Carlos Jean, ens aporta un mas i mas absolutament brutal.

Vinga, és l'hora de preparar el sopar, no, potser? I estàs aquí... aquí a la cuina, davant de la fusta, i fent aquests moviments sensuals. I com que vas amb els AirPods o amb els auriculars, els de casa et diuen, però què et passa? Però tu què tens? Què és això? Ai, què ens passa, doncs, això? Que ens agrada recordar històries dels 80s, i ens agrada recordar la Unió, i ens hi posem. Ai, i

Living on my own, aquesta del 85 del gran Mercury, en solitari després de Queen o amb aquestes pauses que fa ell. Aquesta història és Living on my own, vivint pel meu compte, el meu rotllo. Per què no?

0: Ai, el Mercury, ens agrada moltíssim poder acabar el programa d'avui amb un artistasso de la talla d'en Freddie Mercury. Ho fem amb aquest Living on My Own, és una cançó amb història també, perquè si bé la cançó original... La cançó original és del 85, hi ha uns remixos després, fins i tot després de la seva mort, que doncs ens l'han recordat. De fet, està clar que quan una cançó és bona, quan un artista és bo, quan un cantant és de la talla d'en Freddie Mercury, podem dir aquella frase tan amanida de que, evidentment, no mor mai. Això és el que ens passa amb en Mercury, que no el deixarem morir mai perquè sempre el portarem amb nosaltres, sobretot la penya de la nostra generació, de la generació Chic. I parlant de això, doncs hem arribat al final del generació Chic d'avui. Tirolere! Com sempre, esperant haver-te fet companyia i fer-te recordar cançons d'aquella època que ens agradava tant a nosaltres, t'emplacem a que la propera entrega tornis amb nosaltres. Vinga, va! Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. TMB ha anunciat una auditoria de tots els revestiments al túnel del metro arran de l'incendi entre les estacions del Clot i de Glòries de la línia L1, que va deixar un balanç de prop de 140 ferits. Xavier Flores, conseller delegat de TMB, ha explicat avui que l'auditoria tindrà com a objectiu verificar que els materials que compleixen la normativa en cas de foc no suposen un risc afegit, i ha afegit que si es detecta algun element amb un comportament diferent de l'esperat davant d'un incendi, serà substituït. El portaveu de TMB ha reiterat que el revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa, i també ha afirmat que es reforçaran els protocols d'emergència per proporcionar més informació al passatge. I els delictes del transport ferroviari de Catalunya han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any respecte al 2025, especialment gràcies a la pressió policial contra els carteristes. La majoria dels delictes continuen sent furts o robatoris sense violència, principalment de telèfons mòbils i carteres. Segons han destacat els Mossos d'Esquadra, aquest descens és fruit de la combinació de patrulles uniformades i de paisà, i la feina dels investigadors i els dispositius Campai contra la multireincidència. I en aquest context, Rodalies ha estrenat una nova aplicació mòbil que permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. Segons informa el govern aquest dimarts en un comunicat, l'aplicació reuneix en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar els desplaçaments. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça afecta ja una superfície provisional de pràcticament 109 hectàrees de terreny forestal, segons ha informat el cos d'agents rurals. Del total de la superfície cremada, gairebé 36 hectàrees afecten a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes. Actualment no hi ha cap front actiu i les parts altes han evolucionat favorablement, però la dificultat del terreny i la presència de troncs caiguts poden allargar les tasques durant dies o setmanes, malgrat la pluja que ha ruixat la zona les darreres hores. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu un canvi de temps de cara a dimecres i dijous amb precipitacions localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Les temperatures es normalitzaran entre dijous i divendres després dels darrers dies de calor, tot i que tornaran a pujar de cara a dissabte. També s'ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja amb un grau màxim de perill de 3 sobre 6 entre dimarts a la tarda i la matinada de dimecres, i novament dijous entre les 2 i les 8 de la tarda. Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat i demana a la ciutadania que segueixi l'evolució meteorològica. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i es consolida amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social. Aquesta xifra suposa prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat. L'atur, per contra, també ha pujat aquest mes de juliol, sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats aquests mes suposa una xifra menor en un 1,4% que la de fa un any i mantenen la marca més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després regularitzin les feines que estaven fent.
1: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern. D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i, de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat aquest dimarts que només 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment a Ceuta la setmana passada segueixen a la ciutat autònoma. En una roda de premsa després de la reunió celebrada de manera telemàtica amb els seus homòlegs europeus, Marlaska ha afegit que les entrades s'han aturat completament i també ha xifrat en 75 el nombre de morts que ha deixat la crisi viscuda amb la frontera amb el Marroc els darrers dies. Precisament, la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol farà una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció dels menors i adolescents migrants no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma. En declaracions a la premsa des de Madrid, la ministra ha remarcat que aquesta és una bona prova del compromís del govern, que està acompanyant Ceuta i posant un èmfasi especial en els més vulnerables. Tot això el dia que els estats membres de la Unió Europea han pactat accelerar el reforç fronterer, els retorns i més vigilància a les xarxes socials per evitar crisis com la de Ceuta. I els bombers han rebut un total de 9 avisos pel pas de la tempesta a la regió central, sobretot per la caiguda de branques. El temporal ha afectat també la circulació de trens. Concretament, s'ha hagut d'interrompre l'R3 entre Vic i Ripoll per la caiguda d'un arbre a la zona de vies entre Torelló i Sant Quirze de Besora. Precisament en aquest municipi d'Osona s'ha fet acompanyament des de la sala de control d'un campament d'escortes afectat per la calamarsa. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: estiu millor amb la nostra.
1: Bona nit amb l'orquestra, el so relaxant de les grans orquestres.

Hola, molt bona nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio i estarem escoltant música amb veus de dona durant aproximadament una hora. Per a aquelles persones que no ens heu escoltat mai, doncs aquí és un programa on habitualment no hi ha un fil conductor i que l'únic en comú és que són veus de dona. Veus de dona, o també moltes vegades són les productores, són les que han escrit les lletres, bé, i són les que han fet els arranjaments i demés. Dones multiinstrumentistes que fan el que volen amb la seva veu i per això creiem que han de tenir el seu espai. Sabeu que quan comença la nit el podeu escoltar en directe, a través de la ràdio nostra, els dijous a la nit, quan comença la nit, cap allà a les 11 de la nit. I ens anem a buscar l'hora bruixa. També el podeu escoltar des de la web de Ràdio Molins de Rei, aquesta nova web millorada de Ràdio Molins de Rei. Allà busqueu quan comença la nit i podeu escoltar-lo quan s'està emetent online o, si no, doncs en podcast. Versió podcast teniu per donar i vendre i escoltar tots els programes que vulgueu. Bé, doncs és el moment de començar. I en qui ho fem? I Repion són una banda càntabra, són un duet format per dues germanes, Marina i Teresa Iniesta, i que bé, doncs estan a puntet de treure al mercat un àlbum que es diu 201, i aquest escoltarem el que és el seu segon avançament. El primer avançament que ens van fer es deia El sueño dura una semana, i ara presenten una que es diu X. Diu X, és la seva manera d'anomenar algú de qui no tenen ganes de dir el nom, i bé, doncs és una cançó on hi ha marcadíssimes guitarres, molt enèrgiques, lletres molt viscerals, molta intensitat emocional i alhora també musical. Ja veureu que no us deixarà sense sentir res. Segur que sentiu coses. A mi em va encantar. Avui el programa va una miqueta de temes que he estat escoltant quan condueixo, doncs escolto músiques d'altres emissores, a part de la ràdio nostra, de Ràdio Molins, i bé, doncs, són les que caço al vol, i una ha sigut aquesta perquè realment m'ha agradat molt i estic desitjant que el 21 de novembre treguin l'àlbum. Per cert, per les que vulgueu, el dia 15, dissabte, estaran a la Rasmatàs. Jo estaré veient una altra senyora, estaré veient Andrea Motis acompanyada de la gent de Messengers, que estaran al Palau de la Música Catalana. Per què? Perquè canta la Clàudia Massaguer, que com sabeu és la meva filla. Dit això, XX Repion des de Cantàbria amb moltíssima força.

I ara que ja us ha despertat, perquè aquestes hores jo entenc que ens entra així la morrinya i ganes de dormir, doncs ara que ja us tinc despertats, és el moment de baixar de decibelis. Ens anem amb una senyora que es diu Emma Essels. Aquest també és la seva darrera novetat, el seu darrer single, que ens comença a donar a fer boca del que vindrà. Ella és una cantautora belga amb una veu que t'arriba a l'ànima i unes lletres que semblen tretes del seu diari personal, perquè sona personalíssima quan canta, perquè té una veu especial. Doncs el tema es diu Insular i, com us dic, és el darrer single de la senyora Emma Essels. Jo crec que us agradarà.

I de Bèlgica, i també amb un to suau, de Bèlgica ens anem fins a Suïssa, ens anem a Zurich, on trobem a la cantautora Melody, que té un EP ara mateix escoltant-se, però que és d'aquest any, és del 2025. Es diu Young Bones, ossos joves. Hi ha un tema dintre que és delicadesa pura, que es diu Hey You. No sé si té a veure amb el títol, però totes les cançons Hey You que connecten la de Madonna, com la de Pink Floyd, com la de Beatles, són cançons que m'agraden moltíssim, i aquesta de Melody passa a la meva col·lecció dels cançons Hey You que m'agraden. Espero que vosaltres també. Recordeu, per aquelles persones que acabeu d'arribar, que això és el Quan comença la nit, a Ràdio Molins de Rei, i esteu escoltant un programa amb veu de dona.

I seguim amb les novetats que m'han anat portant a altres ràdios. Doncs recupero un tema de Júlia Colom que es fa acompanyar per Tartar Helena. Ella diu que on ella va començar com a referents femenins de músiques a Silles, perquè ella és de Mallorca, no en trobava gaire cosa. I més enllà de Maria Almar Bonet i algú més, i diu que ara Tartar Helena també ho són. De tot l'últim disc, que com us dic es diu Paradís, hi ha un únic tema que és purament música tradicional, que no l'ha adulterat, i dic adulterat en positiu, perquè fa coses boniquíssimes, doncs afegint sintetitzadors, afegint música electrònica, sí? Però Sa Madona, que és el tema que us posaré, és purament tradicional, amb instruments tradicionals, una guitarra que l'acompanya a la tornada tota la veu. I bé, Sa Madona va dada una senyora que és la que cuida d'unes terres i ella com que parla de tot el que té, però que en realitat ella l'única cosa que fa és cuidar-les. Sa Madona, Júlia Colom, acompanyada de Tartar Helena, perquè el tradicional també és maquíssim.

I sense voler-ho, m'està sortint un disc de novetat, ai, un programa de novetats, perquè el tema que escoltareu ara també és de 2025, es diu Cut and Rewind, i forma part d'un àlbum d'un grup de tres dones fantàstiques que es diuen Say She She. Cut and Rewind és el tercer àlbum d'estudi d'aquestes senyores. Elles són tres dones de formació clàssica, però que es posen a fer funk i soul, i és que les defineixen de moltes maneres. Per mi és pur soul el que elles fan, o neo-soul, com li diuen ara, tot i que diuen que aquest àlbum et vas a llegir crítiques i coses que han escrit d'elles i d'aquest disc, i diuen que és un disc neopunk, psicodèlic, soul, és igual, per mi és soul, o neosoul com a molt, i dic com a molt i no com a menys, perquè ho fan francament bé. Són tres veus que, coordinades les harmonies, ja veureu el que surt, i no dic res més. Cut and Rewind, talla i rebobina, vindria a ser la traducció del títol d'aquesta cançó i de l'àlbum.

I amb el tema que continuarem forma part d'una banda sonora i és d'una dona que ha fet altres bandes sonores. Per exemple, doncs ha participat a la banda sonora de la cançó de Gollum, a la pel·lícula El Senyor dels Anells, Les dues torres. Ella és Emiliana Torrini, és islandesa, és compositora, cantant i no és, com us deia, no és en l'única banda sonora que ha participat. Hi ha una pel·lícula del 2011 on ella forma part de la banda sonora que es diu Sucker Punch i és una pel·lícula fantasia que es va estrenar aquí al març del 2011 i on ella interpreta la versió de la famosíssima cançó del Jefferson Airplane, White Rabbit. Com sabeu, White Rabbit fa al·lusió a Alicia en el País de les Meravelles, de Lewis Carroll, i utilitza la narrativa del llibre com una metàfora del que és l'experiència de l'alteració de la consciència a través de les substàncies psicotròpiques, és a dir, que era un viatge. La cançó el que t'explica és un viatge i ho representen a través del conillet blanc, White Rabbit, que és el conill que anava mirant-se a l'hora i fèiem tard, que corria davant d'Alícia, sí? Ella fa la seva pròpia versió, no la desmembra, perquè no vull dir-ho en negatiu, ni molt menys, perquè és un tema que m'agrada. Ja sabeu que si no és un tema que m'agrada, no el poso o no el comparteixo amb totes vosaltres. És un tema que m'agrada força i bé, que ja no dic res més. Vosaltres decidiu si us agrada més o menys.

Un final quasi apoteòsic, aquest del White Rabbit, que ens ha interpretat Emiliana Torrini des d'Islàndia. Aquelles persones que acabeu d'arribar, no sé si des d'Islàndia, des de Mondragón, des de Barcelona o des d'on estigueu, doncs això és el quan comença la nit. Estem a Ràdio Molins de Rei, sí, en ple Baix Llobregat. Jo sóc la Fermina i estem escoltant veus de dona que canten, com ha sigut el cas d'Emiliana Torrini. I ara ens anem amb un grup que es diuen Snook and Nancy, però que la seva veu femenina és Deborah Ann Dyer Obe. Ella en realitat la coneixem pel seu nom artístic, que és Skin. Skin significa pell. I bé, és cantant, és compositora i és DJ de música electrònica doncs al Regne Unit. Ella és britànica. Una vegada els hi van qüestionar, els hi van preguntar què significava Skunk Anansi, i diu que prové dels contes populars d'Akande Anansi i vindria a ser com a l'home aranya de Ghana, i li van afegir Skunk perquè deien que sí, el nom era més desagradable. Dit això, anem a escoltar un tema del 96. Si abans us dic que estic fent un programa de novetats, doncs serà un 50-50, hi haurà una mica de tot. Doncs hi ha un tema de l'any 96, com us deia, que es diu Infidelity Only You, que parla doncs d'una infidelitat, de com se'n pot anar tot en orris quan en una relació es perd la confiança i en secrets i es crea sensació de confusió i de sense sentit. Skunk Anansi han estat sempre coneguts, o coneguda en aquest cas la veu de Skin, per anar a tocar temes socials i personals dintre les seves lletres. Utilitzen un estil molt directe i cru a l'hora de transmetre els missatges més profunds i impactants, i en aquest sentit, Infidelity Only You, doncs s'alinea amb el seu enfoc honest sobre els conflictes humans i les relacions complicades. Anem a escoltar música. Anem a escoltar la senyora Skin des del grup Skunk Anansi, Infidelity Only You, des d'un àlbum que es diu Stosh, que és de l'any 1996.

I crec que aquesta dona que escoltareu ara, que es diu Grace Cummings, crec que us l'he posat abans, perquè el disc Ramona, que és del 2024, em sona que us l'he posat en algun moment. El que passa és que moltes vegades dic, això ho miraré i després no m'aturo a mirar-lo. I bé, doncs, no sé, sé que Grace Cummings, ella és australiana, té una veu peculiar, profunda, a mi em sembla que meravellosa. Ella fa folk, tot i que la podríem ficar dintre del pop, inclús del rock, depèn de com es faci acompanyar. Però diguem que fa folk des de les profunditats d'Austràlia. Ella té una veu, com us dic, inconfundible, singular, i que et remou per dintre amb cançons que des de la foscor ens ajuden a sortir a la llum del món i que, tal com ella l'explica, doncs es fa menys estrany que se l'expliqués una altra persona. Common Man és el tema que us he escollit. És un tema intimíssim, senzill, que us puc dir, a mi em recorda així, si féssim una barreja entre PJ Harvey i Nick Cave, o inclús entre cometes Fantastic Chris Isaac. I dic entre cometes perquè la seva compostura en l'escenari, doncs, deixa molt que desitjar, sobretot en el tracte cap a les seves companyes dones. El que vull dir amb això, doncs, que també podem notar influències del folk dels anys 60. Dit això, Ramona, com us dic, és el seu àlbum de l'any 2024. He escollit el tema Common Man i ja em direu què us sembla la seva veu.

No sé si us ha deixat indiferents la seva veu, però el cas és que Grace Cummings per mi té una veu fantàstica i amb aquesta profunditat i aquest, m'agrada molt i molt. I ens anem amb una senyora que pot arribar a uns tons molt, molt alts quan canta. Ens anem d'Austràlia als Estats Units, ara de la mà de Brandi Carlile, des del seu darrer àlbum que es diu Returning to Myself, que també és el 2025. Ja us he dit que aniríem fent salts, eh? I he escollit un tema que es diu You Without Me, tu sense mi. A vegades també és al revés, jo sense tu. I bé, qui és Brandi Carlile? Us he parlat moltíssimes vegades d'ella perquè per mi és una de les meves favorites. Ella és guanyadora de 11 premis Grammy, de 2 Emmys, ha estat nominada a un premi de l'Acadèmia de Cinema, dels Oscars. És que no us puc dir moltes més coses d'ella perquè ella és cantautora, productora, ha cantat amb tantíssima gent i ha fet música de tants estils diferents, i jo us l'he posat aquí, jo crec que en totes les seves maneres: folk, rock, country, el rock clàssic, country alternatiu, que diuen, però bé, el que toca és escoltar-la des d'aquest seu darrer àlbum, i és un tema molt suau, eh? Però com us dic, us recomano aquest Returning to Myself i sobretot aquest tema You Without Me. I ja estem arribant al final del programa, no sé si ens donarà temps d'escoltar el que em queda.

Ara fa molt que no us ho dic, però recordeu que hi ha un correu electrònic que podeu utilitzar per dir-me el que en penseu, quina música voleu escoltar, quina us agradaria que deixés de posar. No asseguro fer-vos cas, eh? A l'hora de les peticions intento acostar-me al màxim al que em demaneu i a vegades doncs no ho aconsegueixo, però bé. Correu fermina10.08.69@gmail.com. fermina10.08.69@gmail.com. Allà doncs podeu, si no també entrant a Instagram podeu dir alguna cosa. Cada setmana en el perfil doncs penjo el link del darrer programa que doncs que s'ha emès i que ha sortit per aquesta la ràdio nostra. Què més dir-vos? Doncs que venen molts concerts, com el de la senyora que escoltarem ara, com us deia. Ens anem fins a Menorca. Us parlo d'Anna Ferrer. L'últim tema que tinc jo a les mans es diu Aigo. I tot i que comença d'una manera diferent, la tornada és igual que una cançó que jo escoltava quan era petita, de Maria del Mar Bonet, que es deia exactament igual, Aigo. Aigo, que en salat significa aigua. Sabeu que Anna Ferrer fa d'una manera el folk, ha reinventat el foc i el folk de Menorca, de Ses Illes en general, però de Menorca en concret, l'ha reinventat i fa coses precioses. Aquest Aigo és de veritat de posar gallina a la piel, que deia aquell, i com que no vull fer malbé aquest tema, m'acomiado ja. Us dic que moltíssimes gràcies per fer-me companyia una nit més, que espero que us hagin agradat tant les novetats de les que ha estat plena aquest, el programa d'avui, com les que he recuperat del passat, i que m'agradaria molt que estiguéssiu la propera setmana. Un petó molt gran. Gràcies de veritat per ser-hi i acompanyar-me una nit més. Aigó, Anna Ferrer, i amb això us dic fins a la propera setmana. La moda.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.